per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Cepillo net. Un bon consell per eliminar el brotó de cepillos, de raspall, d'esquivells, és cobrir les pues amb abundant espuma d'afaitar. Deixeu que actuï una mitja hora i després aclariu amb aigua abundant.

coneguem les nostres dites i refranys. Saigo cau allà on és més avall. Vol dir que la justícia dels homes sol caure damunt els pobres i sempre sol trobar excusa per als rics.

0: Som d'Andreu, de Sant Anau.
1: Soy Ana, de Palma.
2: Son Ani, de Son Cotone.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Pilotes més tendres. Afegiu a la carn picada, en sal i a jugo verd un pot de beixamel espessa. Reboseu amb farina i fregiu. Quedaran molt esponjoses.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té fam somia truites. Vol dir que el que té una idea fixa o un gran desig és propens a veure's que les coses són així com les pensa o les desitja.

Hola, Manu. A Naipes t'enviem una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

ella és ma d'opereta, és la reina des cap d'allà. Sempre mos vol fer riure,

0: Mercedes del Coin John Rebasa.
1: Ya son la Catilla Campestilla.
0: Son aquí tot l'Ines de Manacor.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Fora pols. Si que vostre teniu més pols de lo normal, proveu de llevar-la amb un pedaç banyat en glicerina. D'aquesta manera no volarà i els vostres mobles brillaran més.

Per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Coneguem les nostres dites i refranys. Cara d'ovella i arpes de llop. Se diu dels hipòcrites.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: una patita de Rafal.
1: Dona Catalina d'Espoldes.
2: Anna Maria Magdalena de Sabaneig.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Radio, Radio Murta, escolta-la, t'acompanya.
2: Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent.
1: Estima, ràdio, ràdio Murta.
2: La vostra música és més que un programa, és una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

Aquests són els nostres consells. Gelera sense olors. Per evitar que la gelera faci mala olor, repartiu pel seu interior 3 o 4 clovelles de llimona. S'encarregaran d'absorbir les males olors.

Coneguem les nostres dites i refranys. El colom menja plata i caiga a plom. Vol dir que els coloms costen molt de mantenir i no produeixen beneficis proporcionats a les despeses del seu manteniment.

0: los bonitos.
1: Somos Martín, Vika, Inca.
2: Me llamo Ángeles y os llamo de la Vileta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Coberteria de plata. Ompliu una palangana d'esmalt o de porcelana amb aigua teva. Afegiu un pot de sosa i uns trossos de paper d'alumini. Submergiu els coberts i recuperaran la lluentor.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Qui et dona qualque cosa, amb els seus et posa. Vol dir que el que et fa un favor no és tan contrari teu com semblava.

Sempre Ràdio Murta, m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res, vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent, tan lluent que un cègol pogués veure i un

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des d'on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú, la vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam!
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualante.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Tú ni te imaginas.
5: Nietzsche Baby recibe una de las voces más queridas, Francisco. Un concierto irrepetible junto a la banda municipal de Palma, con un repertorio lleno de grandes canciones y la esencia del Mediterráneo. Viernes 17 de julio, 21 horas, Castillo de Viver. Entradas a la venta en palmacultura.es. Organiza Ayuntamiento de Palma.
6: Hola, soy Medo Pereta. I què millor que començar el dia recordant a un dels grans, en Rafael, i el seu En Carne Viva. Això és per Ràdio Murta, eh? I en Manu Blanco. En Carne Viva, viva d'en Rafael.
7: Hazme el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño.

0: A que a lo millor hay un lloc on el fot xerra i se quan respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, quan sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Esport d'Andrat ja està de festa. Arriben les festes de la Mare de Déu del Carme. Uns dies per compartir tradició, música, activitats, cultura i moments inoblidables per a totes les edats. L'Ajuntament d'Andrat vos convida a participar-hi i a viure unes festes fetes amb il·lusió. Vos hi esperam.
2: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
3: Bon dia, Manu. M'agradaria sentir Angelitos Negros de Machín, perquè aquesta cançó m'encanta. Però bueno, i si no, resistiré del Duo Dinàmico. Són les Joana de Sacabana i de Sant Pere, que no t'ho havia dit. Gràcies per la música que m'ho poses. A tots.

0: orgullosament Vinca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades, els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Hey! Vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
1: Bon dia, Ràdio Murta. Hola, Manu. Són que te li memorai. I ahir he posat aquestes dues cançons que te vaig demanar, però jo justament encara en veure que nostra no els vaig poder sentir. Si me'ls pots posar la setmana que ve, dimarts o dimecres, com toca fer aquesta setmana, jo t'agrairé igualment, perquè sempre que dic que ser músic que me poses, me dona vida. Una d'ells era... Ai, ja no me'n recordaré. Una era el duo dinàmico i l'altra era... si me veia la memòria. Serà possible, Déu meu. A mi no me'n recordo.

A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.

0: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Esmijordgran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
1: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu. Tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu. Obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.
2: Hola, bon dia, Manu. I Ràdio Murta. Espero que estigueu tots bons, que no falti ningú, per favor. Vol dir, escoltàssim El sol duerme, d'en Albano, i dedicada a l'Imita Moroi i la família, també en Parafina i en Carna de Son Serra, per la Maria Roca i per la Maria de la Torre, per la Nati de Son Oliva, a la tia Antonyita de Calafiguera, a la senyora Francisca de Menorca, per en Tolo i na Roseta i en Jordi i na Paula d'Esgarrovers. I per tots els que mos escolten ara mateix, gràcies, Manu, que no mos faltis mai. Cuido-vos molt.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
2: ¿Una altra cridada pels deutes? ¿Una altra vegada el teléfono que no tura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Hola, som Immaculada Álvarez. Volia dedicar dues cançons. Una d'en Pablo Albarán, Echaro de menos a tota la família, i una de Pimpinera Família. M'agradaria que me les posessis dilluns que ve. Gràcies.

0: El verano es para el descanso. Y para las rebajas. Llegan las rebajas a Descanshop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanshop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descanshop.
1: No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chaps, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem preparar.

0: ¿Dónde queda los Santeñes? Son montar.
1: Soy Consuelo, del Pueblo Rebasa.
2: Bona Margarita d'Espada, en estàs,
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Arriba orgullosament Inca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 18 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca terra, gust amb arrels.
4: Año 2032. Las casas ya no las venden personas. Un algoritmo decide el precio. Otro escribe el anuncio. Otro negocia. Otro responde mensajes automáticos. Resultado. Miles de viviendas iguales. Sin alma. Sin estrategia. Por suerte todavía quedan personas que entienden que detrás de cada casa hay una historia. En Fincas Fiol seguimos haciendo algo revolucionario. Pensar. Porque en Fincas Fiol no vendemos casas. Cambiamos vidas.

Coneguem les nostres dites i refranys. Les figues i els amors, les primeres són les millors. El primer amor provoca sentiments més forts que els altres.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà Llots, a Bon Un Sopar, es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vinic en Ella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà vam compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vinic en Ella. A Bon El Bon Menjar sempre sona millor a música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Us acompanya Ràdio Murta.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: Aquests són els nostres consells. Graneres sense pols. És convenient fer netes les graneres de pèls sintètics una vegada cada 15 dies. Per això, submergir-les 10 minuts dins aigua amb amoniac. Després, aclariu amb abundant aigua i espereu fins que s'eixuguin per complet. Quan la torneu a utilitzar, notareu que ha recobrat la seva eficàcia i, a més, no té ni rastre de pols.

0: Pam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A.
2: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jaume Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la AMT. Todos con la selección española. Ayuntamiento de Palma.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Este martes España se juega el pase a la final del Mundial. Vive la emoción de cada gol en pantalla gigante en Son Fusteret. A partir de las 18 horas con música de DJ Jaume Colombás para calentar el ambiente. Y recuerda, ven en bus con la línea 10 de la MT. Todos con la selección española. Ayuntamiento de Palma.
2: ¿Tens una pyme? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets PIMEM.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Sona Maria d'Escoll.
1: I Sona Maria de Llumajor.
2: Sona Maria Magdalena de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Trajes de bany de llarga durada. Perquè els banyadors durin més i se mantenguin com a nous, abans de rentar-los, poseu-los amb aigua i vinagre 5 minuts. Vos sorprendran els resultats.

0: Amores. Estàs escoltant la versió de l'orquestra menorquina Huracán, perquè avui tindrem un especial Maritrini. Avui que és el Dia Mundial del Rock. Huracán des de Menorca, con les millors eubarques. Eubarques Mibo.
1: Gràcies.
2: ¿Buscas las auténticas abarcas menorquinas? Descubre Mibo, tradición, comodidad y diseño hechos en Menorca. Visítanos en nuestra fábrica tienda de Esmilló Gran o en nuestras tiendas de Ciutadella, Esmercadal, Fornells y Dos en Mahón, en Ses Moreres y Hannover. Vive el auténtico espíritu mediterráneo con abarcas Mibo. Más información y compra online en abarcasmenorquinas.com.
3: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Esmillor Gran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
4: Atención, ven a Marineland y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en marineland.es y utiliza el código promocional MMABaleas26. Recuerda MMABaleas26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
0: ¡Atención! Ven a Western Park y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en westernpark.com y utiliza el código promocional WESBALEARS26. Recuerda, WESBALEARS26. Y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Atención, ven a Marineland y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en marineland.es y utiliza el código promocional MMABALEARS26. Recuerda MMABALEARS26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
0: ¡Atención! Ven a Aqualante El Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento. Molt bones tardes. Avui vull començar el programa xerrant d'Asprocio. Xerrant dels parcs aquàtics que tenim fantàstics, com Marineland, de tota sa vida, el Western Park espectacular, ja ho sabeu, i s'Aqualand, aquell antic Aquacity, que està millor, millor que mai. Vull donar l'enhorabona a tots els professionals d'aquests parcs aquàtics, amb el meu amic, en Rafael Abram, qui és el delegat a Balears d'Asprocio, i especialment també en Emilio Herrera, director d'Aqualand, que fan una feina fantàstica. Però tots i cada un d'ells, els amics de Marineland, els de Western Park, i ahir que vaig tenir l'oportunitat d'anar a l'Aqualand Arenal, una autèntica passada. Però començant per l'entrada, l'entrada és com totes les feines, no? Si la teva feina és vocacional, se nota. I allà, aquelles al·lotes, aquella gent que t'està rebent només a l'entrada, se mereixen lo millor, perquè hi ha una gentada, jo per exemple ahir en diumenge, aniria en diumenge, que una gentada cada dia amb uns tobogans nous que són realment espectaculars, és que estan xerrant del parc aquàtic més gros d'Europa. I és millor, perquè és una autèntica passada. I tenir aquells professionals, aquella gent jove, aquella gent amb més experiència, que fan feina per tots els seus clients, d'aquella manera, amb aquella il·lusió i amb aquelles ganes, amb aquella bona educació, doncs jo personalment, el vostre amic Manu Blanco, vos diu que som un dels vostres, directament, i que vos envio una ferrada ben forta a tot l'equip d'Asprocio, en els de Marineland, de Western Park, no m'ho vull oblidar de saludar en el meu amic Miguel Ángel Puertas, entre d'altres, però ahir a Aqualand mos varen tratar d'una manera fantàstica. L'entrada, ja t'ho dic, aquelles al·lotes, Natere i tota aquella gent, molt servicial, molt professional.

0: Atención, ven a Marineland y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en marineland.es y utiliza el código promocional MMABaleas26. Recuerda MMABaleas26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
1: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Xave Iberrep, una de les veus més estimades, Francisco, un concert irrepetible en la banda municipal de Palma, un repertori ple de grans cançons i l'essència de la Mediterrània. Divendres de 7 de juliol, 21 hores al Castell de Bellver. Entrades a la venda palmacultura.es. Organitza Ajuntament de Palma.
3: Col·labora Viajes con Tiki.
4: Així és, en Francisco. Ja és aquest divendres, aquest gran concert que vos dèiem. Un concert que serà per record en el castell de Bellver, allà en el pati d'armes, en la banda de la Simfònica de Palma, de ciutat. Una autèntica passada. Ja és aquest divendres i encara ets atents de comprar les teves entrades. Anem amb la primera telefonada. Bones tardes, hola.
5: Bones tardes, hola, Manu.
4: Amb qui xerram?
5: Jo sé dir
4: que... Qui t'escolta, Lluïsa? Vull
5: escoltar Francisco Vivir.
4: A qui ho dediquem?
5: Ho dedico a tu i a tots els oients.
4: Molt bé.
5: Moltes gràcies, Manu.
4: Gràcies, bones tardes.
5: Bones tardes.
4: Adéu, adéu, adéu, adéu. I doncs ja ho sabeu, és aquest divendres, que no te pots perdre, el gran concert d'en Francisco en el castell de Bellver. Latino.
2: Xave Iberrep, una de les veus més estimades, Francisco, un concert irrepetible en la banda municipal de Palma, un repertori ple de grans cançons i l'essència de la Mediterrània. Divendres de 7 de juliol, 21 hores al Castell de Bellver. Entrades a la venda palmacultura.es. Organitza Ajuntament de Palma.
3: Col·labora Viajes con Tiki.
6: Hola, querido amigo Manu, queridos amigos de Radio Murta, soy Francisco y os presento Vivir. Espero y deseo que os guste. Es un humilde homenaje a esa imagen, a esa voz inolvidable de mi querido Nino Bravo. Y, como digo, pues hacerle este homenaje en el 50 aniversario de su muerte. Gracias, un abrazo muy fuerte y os quiero. Hasta siempre. Manu, tú... Venga, un abrazo. Ya sabes que tú eres para mí un amigo especial. Venga, un abrazote fuerte. Gracias, amigo, gracias.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.
1: I d'allà ho sabeu, passat demà, hi ha la terrassa fantàstica d'Esbrollador d'Esporles. Bona música en directe.
2: Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Amb Miquel de Rafal.
2: Què ens escolta, Miquel?
3: Pues mira, la xica no tenen pilila, mordia un dels teus amics, los inhumanos.
2: I aquí ho, què ho dediquem?
3: Pues mira, com sempre, com altres, a tothom que m'ho escolta, a la Maria de Petra, a la Nati, a la Línia de les Bases Columnes, i moltes gràcies per tot, i espero que dissabte ho passessis molt bé en sonomàstica teua.
2: Moltes gràcies. Bona tarda.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Rubio Produccions te du en concert a Love of Lesbian.
4: Rubio Producciones te trae una de las grandes noches del verano. El 26 de agosto, en las Festas de San Agustín de Flanich, llegan Love of Lesbian en un concierto muy especial y único en Mallorca. Vive una noche llena de emociones, grandes canciones y el mejor directo de una de las bandas más importantes del panorama nacional. Compra ya tus entradas en rubioproducciones.com. No te lo puedes perder.
5: Hola, soy Sergio Aguado, cantante del grupo Los Inhumanos. Sí, sí, esos de... Qué difícil es hacer el amor en un 5000, me duele la cara de ser tan guapo y tal, tal, tal, tal. Bueno, pues quería enviaros en nombre de todo mi grupo, que somos muchos, muchos, muchos, quería enviaros un saludo y un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Murta. Nos vemos pronto por Mallorca. Hasta pronto.

0: Soy Sergio Aguado, cantante del grupo Los Inhumanos. Quería enviaros a todos los oyentes de Radio Murta un fuerte abrazo. Ya sabéis, sed felices. Hasta pronto, chao.
1: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A. Així serà a partir de dijous de la setmana que ve, perquè aquest dissabte estarem gravant a Inca. Tant aquest dissabte com el dissabte de la setmana que ve, si ets per la capital del reggae, allà mos podrem veure.
2: Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Anna Maria de Pedra.
2: Qui ens escolta, Maria?
3: Una cançó de la Margalida Pocoloi, Estimar Foraster.
2: I a qui dediquem?
3: En el meu home, en especial, en Miquel. De Rafal, en Nati de Son Oliva, i en Coloma, i en Tomà Navarro. I a tu, el primer.
2: Molt bé, i de moltes gràcies. Ara mateix la posam.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies, adeu. Bones tardes. Adéu.
1: Molt bé, i de Namarga Pocoví amb en Halo, a qui vaig veure fa un dies. Varen tenir la coincidència de trobar-nos i me va encantar veure el meu amic José Antonio López en Halo. Molt bé, ara escoltarem Marga Pocoví i Halo, Estimar Foraster.
4: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

0: Hola amigos, soy Halo y quería mandar un fuerte saludo a mi amigo Manu Blanco y a todos los oyentes.
1: Hola, yo soy una Marga Pocoví.
2: Hola, yo soy un Bialtou.
1: Bueno, y enviamos una forta ferrada y una pesada muy forta a todos los oyentes
2: de Manu Blanco
1: de Radio Murta.
2: Eso mateix. Besitos, chao.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
4: I d'ací, ja ho sabeu, a part de telefonar, podeu cridar ara mateix en el directe 971-43-97-85, però també tenim aquell mòbil perquè mos pugueu enviar notes de veu, àudios, whatsapps, ja ho sabeu. Avui m'ha sabut molt de greu la mort d'aquest actor neozelandès, en Sam Neill, que ha mort en 78 anys. Sam Neill, actor de Jurassic Park, En la boca del miedo, Baron Munchausen, ja que sé, tantes altres, tantes altres. Uf, m'encanta aquest actor. I ja fa un temps va dir que estava malalt. I al final, pues, una malaltia rara, el se n'ha duit. En 78 anys, Sam Neill, en pau descans. Anem amb una altra cridada, ahí anàvem a anar. Però el que farem serà recordar la figura d'Anna Olga Guillot, qui també són les seves efemèrides. D'Anna Olga Guillot, un dels seus majors èxits és aquesta cançó, que també se va versionar, de Soy lo prohibido. Olga Guillot,

0: La cubana Olga Guillot finds de Deseo Amor. Una de las figuras más importantes y emblemáticas en la historia del bolero y la música romántica del siglo XX.
1: En Palmer Inmobiliaria somos especialistas en proyectos de obra nueva, con promociones que se adaptan a ti y tu estilo de vida. Descubre nuestras promociones en palmerinmobiliaria.com y encuentra tu nuevo hogar. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: Això és Ràdio Murta en directe, sempre amb molt bona música. Amb qui xerram?
3: Amb
2: Inés, de la plaça d'Escolones. I d'on telefona? De la plaça d'Escolones, d'aquí de ciutat. I què li agradaria escoltar, Inés?
3: M'agradaria escoltar el guardaespaldes.
2: I a qui la dediquem?
3: A tu, si t'agrada.
2: Molt, molt, molt, molt. I d'ara mateix la posam.
3: I Anna Joana, que sempre molt veram, que se la dic sempre. Anna Nati de Joan Oliva. I Anna Miguel de Rafal. I Anna Maria de Tollerich. Ai, estic amb aquesta calor que me'n vaig del bull.
2: Molt bé, i d'Oberta, molt d'Oigata, ara mateix la posam. Gràcies per telefonar, bones tardes. Gràcies a
3: tu, rei.
2: Adéu, adéu, adéu, adéu.
0: Cada vegada m'agrada més Ikea. Sí, sí, sí, sí. I a part d'estar més fresquet.
4: Hey! Vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

0: ¿Dientes fijos en un solo día? En Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
1: Amb el meu amic, doctor Héctor Zapata. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerrem?
2: Són en Eres de Pobla.
1: Què t'escoltant, Eus?
2: Antonio Orozco, mi héroe.
1: I a qui ho dediquem?
2: Bueno, en primer lloc, te l'he de dir que tu, la teva família, en el meu, en els dos nens meus, en Manel i en Josep, perquè per jo són 2 euros.
1: Sí. Héroes, 2 héroes, sí.
2: Sí.
1: 2 herois, d'aim.
2: Sí, exacte. I saps que són els dos són tocats meus, perquè antes era Manel, perquè Manel, d'uns cabells llargs, i és moreno, és preciós, però sempre dir, no? I jo sempre li dic, mi Sandokan.
1: Sandokan, tens ulls clars?
2: D'aquella pel·lícula que vau muntar.
1: La sèrie d'en Sandokan, sí. Però tens ulls clars, el teu net?
2: Sí.
1: Jo m'ho moreta també m'agradaria de vegades, Sandokan.
2: I com que tu vols que vellar, ara s'ha de tant un pa, però està igual de guapo.
1: Ah, mira que bé.
2: I ara el Josep, ara té 18 anys, i també s'ha de en Josep el ros, molt blanc, i també s'ha de deixar d'alt.
1: Ben guapos, a què sí?
2: Li he dit, mi dos adocants.
1: I de mira, escolta, ben curros, a què sí?
2: Ah, però jo sí, per la perudina.
1: Ho sé cert.
2: Bueno, anem a dir de Palma, en Nàtia de Son Oliva, senyor Tomà Navarro, senyora Francisca de Menorca i per tothom que escolta i li agradi. I perdona que m'hagi enrotllat un
1: poc. No, de cap manera. Molt agradable ets. D'acord?
2: Vinga, gràcies.
1: Gràcies, bona tarda. Adéu.
3: En Sandokan. Fa un mes es va fer 10 anys aquell actor. Sí. Està bé. Mira, així com avui he contat la trista notícia de la mort d'en Sant Neil en 78 anys, en Sandokan és viu. Sí. I d'or, veure, que m'humoreta quan jo duies pel llarg me deia que tenia un aire Sandokan amb un pot de barbeta. Ai, Déu meu. Ai, que ballet quan era jove. Me'n vaig que la rajada i ara torni. I aquesta cançó avui és el Dia Mundial del Rock. Escoltarem cançons de rock. També escoltarem en Mari Trini. I aquesta cançó que sonarà a continuació, un autèntic himne durant la pandèmia, abans, i per jo és una cançó molt especial.
4: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados, todo el día. Martes, cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
1: Avui és el Dia Mundial del Rock, val? Dia Mundial del Rock. Hi ha grans èxits de rock. Entre les cançons més puntuades en el món del rock, hi ha, en tercer lloc, Hotel California de Eagles, en segon lloc, Led Zeppelin Stairway to Heaven, i malament n'hi ha moltíssimes més. La més votada en la majoria d'ocasions d'aquest tipus de concursos és una cançó molt especial. Bohemian Rhapsody de Queen. Is this the Dia Mundial del Rock. Is this just fantasy? La història del rock està repleta de temes que han trascendido el tiempo, como por ejemplo esta. Bohemian Rhapsody de Queen de 1975, Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971, Hotel California de Eagles de 1976, Smells Like Teen Spirit de Nirvana de 1991, I Can't Get You Now Satisfaction de Rolling Stones del 65, Imagine de John Lennon del 71, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses del 87, Hey Jude, The Beatles, 1968. Pink Floyd, el 79. I en Bruce Springsteen, també, el 75. Són alguns dels noms més importants. Avui, en el Dia Mundial del Rock.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Així, així t'ho canta el Leo Rubio, Casina.
2: Anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: De Maria de Palma.
2: Qui hem d'escoltar, Maria?
3: És capritxoso de l'azar.
2: I a qui la dediquem?
3: Pues mira, la dediquem en primer lugar a tu i a tota la teva família. Madame Margarida de Campanar, de Neus de la Pobla, de Francesca de Menorca, de Nati de Sona Viva, i a tots els que escolten. I ja està, ja n'hi ha bastament per avui, no?
2: Molt bé, i de gràcies per telefonar. Ai, bona tarda.
3: Aquella senyora tan agradable que ha xerrat, sa mare d'anar amb Mercè.
2: Sí, doña Piedad, sí.
3: Que agut, aquesta senyora.
2: Agut, molt, molt, molt, molt.
3: Sí, que en tinguem moltes així. Bueno, que ara ja ho fem també, eh? Bueno, mano, cuido això. Gràcies, eh?
2: Gràcies, bones tardes. Bones
3: tardes.
2: Adéu, adéu, adéu, adéu.
4: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.

un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Olives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Olives, sembrant futur des de 1910.

cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.

0: Ei, tens pla per dijous?
1: Una nit d'estiu.
0: Xarop, peça música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts que dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Es dijous, aquí se viu sa música.

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell, a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, aquí, a Ràdio Murta.

orgullosament Vinca 2026, el major festival LGTBIQA+ de les Illes Balears. Dissabte 8 de juliol, a partir de les 8, amb Marta Sánchez i Melanie Olivares com a estrelles convidades. Els nostres amics de sempre i molts més artistes. No t'ho pots perdre!

A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

Mitges hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom son pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

Aquests són els nostres consells. Plàtanos que duren més. Existeix un bon recurs per evitar que els plàtanos se posin lletjos i fer que madurin més lentament. Poseu-los dins una bossa de plàstic amb mitja llimona i dins la gelera.

coneguem les nostres dites i refranys. El dimoni, quan no té res a fer, en sa coa mata mosques. Se diu al·ludint en els peresosos que no prenen mai una ocupació seriosa i s'entretenen en frivolitats.

0: Sona Margarida Martí de Buja.
1: En Aires de Bunyola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.